Guai, fins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, tot amb flautes, tot amb flaut. El seu bioritme et sembla disco dance i una aspiradora és el seu nas.